0: és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova.
1: Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que luta, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja.